0: pàdé nínú pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n dẹ̀ rí kan. Ìyanu ojúkọrojú. Fóònù nọmbà mi lele. 070-33-60-5654.
1: Diamond FM ṣó ń la ń gbọ́. Diamond FM gbọ́ nàrà dé o.